0: 1 y 27 minutos. Esto es Punto de Mira. Nos siguen llegando mensajes. Enseguida les leemos. Pero antes voy a saludar a Maribel Alcázar, que es la presidenta de la Federación de Vecinos de Palma. Maribel, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buen día.
0: Y antes de valorar la gestión del Partido Popular en estos 3 años de legislatura en Palma, le quería preguntar por una cuestión que afecta a la actualidad de un barrio muy particular. Y además, ustedes, la Federación, exigen la retirada de la sanción que se ha impuesto a la Asociación de Vecinos de Sallotja Born por la campaña contra el ruido. Es una imagen que yo creo que todos tenemos en la mente, esa campaña contra el ruido con carteles, ¿no?, en algunas viviendas. Pues esta asociación de vecinos en particular y estos vecinos han sido sancionados por eso.
1: Bé, en principi, evidentment, acaben d'enviar un comunicat, l'hem treballat en conjunt, amb el vistiplau de la Junta Directiva i també de la comissió que està treballant per tot el tema del renou, d'una manera especial al centre de Palma, però que en aquest moment hi ha gent que mos demana que vol participar pel tema de Son Fusteret, que també aquesta és una altra, i el que hem de dir, i ja quasi serveix una mica com a balanç de lo que parlàvem abans, no? De com ha anat tot, i és que en matèria de renous, en matèria de control del tema de ses terrasses, una lluita històrica que fa tant d'anys i que especialment s'allotja aquesta associació, s'ha destacat moltíssim amb aquest tema, que el passeig marítim també ha estat en tot l'assumpte, no? I ha guanyat fins i tot a tribunals també algunes sentències, també la gent del Coliseu, de la zona de Plaça de Toros, etc. Després de tanta de lluita, el que ens sembla una mica absurd, incomprensible, és que per unes lonetes d'un metro per 60, perquè s'han penjat entre balconades, perquè els veïns han posat un cable, es veu que està al mig de la calçada, que en tot cas se podia haver dit, bona gent, canvieu el tema, s'hagin arribat a retirar els 8 cartells que s'havien penjat posant una sanció quan davant dels nostres ulls tenim l'incompliment de la mateixa ordenança amb els articles 23 i 25 d'una manera molt especial, però en podien treure molt més, on hi ha parasols anclats en terra, cosa que està tremendament prohibit. Imagineu quant d'anys. Nosaltres, entre fotos del 2024, però és que tot continua exactament igual, ho hem fet quasi oposta. En Esborn hi ha coses anclades fins i tot amb electricitat, els parasols queden en el carrer fins a la plaça de Cort, hi ha un hotel que es deixa de fora perquè les mesures no responen a l'ordenança. És un incompliment darrere un altre incompliment, darrere un altre incompliment, i aquí fins i tot hem demanat, bueno, no ens doneu els noms concrets, però digueu quantes sancions no només s'han posat, sinó han estat executades. I a hores d'ara continuen sense tenir aquesta informació.
0: ¿Saben a cuánto ascienden estas sanciones por estos carteles?
1: Sí, no, han posat 4 sancions de 60 euros, pues en total són uns 240 euros. No és tant l'element econòmic de lo que representa, més dels 400 euros que s'havien gastat els veïnats en fer-se lonetes, que també això suma, perquè se perd relativament, perquè amb aquesta sanció el que han aconseguit és que encara la campanya sigui més forta. Hi ha una campanya de civisme, de convèncer la gent, no de garrotades, de dir, per favor, tingueu en compte que el renou, que és una sentència judicial que ho diu, que el renou mata, vull dir, és que...
0: Claro, porque de fondo y en la base está el problema real de esta barriada, ¿no? Que es cómo afecta a la convivencia el ruido.
1: En aquesta barriada i aquí i ràpidament van reaccionar totes les del centre de Palma en un especial i ja vos dic que vamos hasta Son Cladera, està patint Son Fusteret, Son Anglada, mos ho deia dissabte. Vull dir, la gent ha generat un tal perquè la gent està patint circumstàncies d'aquest tipus que afecten molt. I quin és el problema? El problema és la sobredimensió. No ho hem de carregar damunt el ciutadà de Pau. Si tu tens una terrassa relativament petita en un marc on s'allotja el que predomina

0: la defensora de la ciudadanía, ¿no? El ruido es el elemento más distorsionador de la convivencia. Y haciendo balance, mirando a 3 años atrás, ¿cómo diría que está hoy la convivencia en esta ciudad?
1: Bueno, pues la convivència en aquesta ciutat està igual que estava, però no dic que està pitjor, perquè realment en què han canviat? Vull dir, l'altre dia Valda deia que ara els patinetes s'han millorat. Pues, no sé si és que no trepitgem el mateix trespol, però a mi me costa que no. És vera que se varen posar algunes multes, però tanmateix la situació és la mateixa que hi havia. Vull dir, jo me continuo trobant els patinets d'una manera determinada, per la qual cosa fins i tot no només és un tema de garrotades ni de multes. Pensar que això s'arregla amb porrades és tenir una visió molt, molt limitada i molt anticiutadana de lo que són les coses. Fan més feina els treballs de conscienciació, el treball d'explicar a la gent les conseqüències, rompre amb l'individualisme, potenciar els temes comunitaris, no sé, tota una tasca que des del món veïnal fem, quan nosaltres pensem que se construeix respecte, perquè per respectar també s'ha d'estimar i s'ha de generar aquesta autoestima per la ciutat i pels espais públics. I si veiem que els espais públics estan al servei d'unes empreses perquè facin el que vulguin, pues indubtablement el missatge que estem enviant a la gent és, bueno, vale, pues si aquells ho fan així, jo per què punyetes m'he de callar?
0: Ya. Esta prometía ser la legislatura de la vivienda, así se comprometían todos los partidos políticos en campaña electoral, ahora hace más de tres años. ¿Cómo valora la gestión de este gobierno municipal del Partido Popular, liderado por Jaime Martínez, en materia de vivienda?
1: Bueno, en principi podíem passar per començar en matèria d'urbanisme, perquè en aquests moments d'ara el que tenim és un desgavell urbanístic al·lucinant. No només s'ha carregat el que era el projecte de Pla General d'Ordenació, el nou POGUM, que en el qual nosaltres vàrem fer, a més, molta de feina i vàrem intervenir en moltes al·legacions i tot un procés participatiu que se n'ha anat a fer punyetes, sinó que hem tornat enrere al 98, i amb uns decrets pels camí que l'únic que se plantegen en l'habitatge en general és que els constructors i els fons d'inversió i tot el que hi ha darrere d'aquest tinglado facin més, perquè guanyin més, perquè deixaran alguna cosa social, que quan mires els preus de lo que se considera social, nosaltres lo primer que hem demanat és qui defineix lo que és social, perquè pot pagar 300.000 euros a lo més barato que se suposa que se construirà, o lloguers de més de 1.000 euros. O sigui, això és social, en salaris de 1.500, on se gent amb aquest salari, si no té habitatge, ja se n'ha d'anar a una caravana o s'ha d'anar a una tenda de campanya, perquè és impossible trobar res. No veiem que s'hagi millorat en absolut, més bé en aquest sentit crec que és la cosa que tenim com a més confrontada, i fins i tot se li han ficat mà a una cosa que a nosaltres no ens dol moltíssim, i és, en s'excusa de lo social, donar, i ho tenim en els tribunals, amb un contenciós, que ha estat més a tràmit, el canvi de qualificació de solars dotacionals a solars patrimonials, perquè aquest sol públic i obtingut gratuïtament perquè l'han cedit per lleis uns promotors, se transformi en habitatge construït per constructors privats, promotors privats, que l'explotaran durant 75 anys a uns preus que les dues primeres licitacions que han sortit ja ens han aixecat totes les alarmes, perquè qui realment necessita l'habitatge no podrà pagar els preus que estan allà per 75 metres quadrats, pues 1.400 euros, sense comptar ni el garatge ni el trastero, que si te'n vas per aquí encara se puja més.
0: Està en ese paraguas...
1: Més de 1.000.
0: Sí, està en ese paraguas que lo aguanta todo para el Partido Popular, de vivienda a precio asequible. Claro, vivienda a precio asequible, ¿para quién?
1: No, el concepte, qui defineix que el preu és assequible?
0: Ahora mismo el mercat.
1: Si ho defineix el mercat, a nosaltres no mos serveix. Per això el que li demana